0: Són dos quarts de dues.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. Un incendi forestal a Tordera, al Maresme, ha obligat a confinar dues urbanitzacions, Camp Camps i Roca Rossa. Protecció Civil ha avisat la població a través d'una alerta als mòbils. El foc que ha cremat un autobús amenaçava unes cases que han desallotjat com a mesura preventiva. El foc està ja controlat i, tot i que ha arribat als patis posteriors d'algunes cases, no ha afectat les edificacions. Aquest cap de setmana el risc d'incendi forestal és molt alt, sobretot al Ponent, al centre de Catalunya i al prelitoral sud. El perill és extrem a una trentena de municipis i a més de 350, el risc és alt. Molta precaució. I comença la tramitació del nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra Republicana, que només ha rebut l'aval de Catalunya i les Canàries. Les comunitats governades pel Partit Popular el rebutgen de ple per considerar-lo insolidari. També comunitats socialistes com Castella-La Manxa, que diu que li posa els pèls de punta l'acord amb els independentistes.

0: En aquesta edició cap de setmana parlarem del finançament i també escoltarem de primera mà el testimoni de Sor Lucía Caram, que ens explicarà com va viure els atacs russos d'ahir a Kiev, la capital ucraïnesa, quan acompanyem el president de la Generalitat, Salvador Illa. La guerra, els atacs amb drons, s'estan intensificant i ho pateix la població civil. Per això Catalunya i Barcelona renoven el seu compromís amb Ucraïna. Cap de setmana d'altíssimes temperatures. Setembre està batent rècords, 28 graus i mig aquesta nit a Portbó, a l'Alt Empordà. La matinada ha estat excepcionalment càlida a tot Catalunya. Avui els termòmetres s'enfilaran als 40 graus a Lleida i això fa que el risc d'incendi forestal sigui molt alt, com ja hem assenyalat. Previsió de l'EMET, Noelia García.
1: Bona tarda. Cap de setmana amb calor i altes temperatures per aquesta època de l'any a gran part de Catalunya. A l'interior, els termòmetres podran arribar a superar els 38 graus i també es podran superar els 34 a zones del litoral. Avui màximes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel clar, però al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Demà diumenge pujaran les temperatures. Màximes de 41 graus a Lleida, 37 a Girona i 33 graus a Barcelona i a Tarragona. També serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat i núvols alts. Les temperatures mínimes no baixaran de 25 graus a Barcelona i 22 a Tarragona. Les temperatures màximes no baixaran fins dimecres. És una informació d'EMET.
0: Amb el Sergio Lezcano als comandaments tècnics, l'Albert Bacas a control central, comencem.
2: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Els bombers donen per controlat l'incendi de vegetació forestal a prop del camí ral del monestir a Tordera, al Maresme. L'incendi de mitjana intensitat s'ha apropat a les cases, a les zones poblades, i alguns veïns han hagut de ser desallotjats. Laura Zurriaga.
3: Sí, el foc ha quedat ancorat a camins i pistes forestals afectant els patis d'alguns habitatges, però no les edificacions. Aquest matí la policia local ha desallotjat veïns d'habitatges propers. Els de les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa han rebut un missatge desalert amb una ordre de confinament. L'incendi s'ha declarat sobre les 10:30 del matí a prop del camí ral del monestiri. Les flames han cremat primer un autobús i han passat a la massa forestal. En les tasques d'extinció els bombers hi treballen amb 12 dotacions. Avui és una jornada d'intensa calor al territori. Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa a 34 municipis. Hi ha altres 350 en nivell 3 per perill molt alt d'incendi forestal.
0: I estem pendents també del acord sobre finançament, el nou model de finançament autonòmic que serà aprovat al Congrés, així ho confia el govern, després de l'aval que va rebre ahir el Consell de Política Fiscal i Financera només per part de Catalunya i de les Canàries. Ara la intenció de Catalunya és que aquest acord, un cop passi tots els tràmits, pugui ser una realitat abans que acabi aquest any per tal que entri en vigor l'any que ve, i ara per això el focus està posat a Junts, a qui es demana el suport perquè prosperi. Laura Hurtado, bon dia.
4: Bon dia. La consellera d'Economia, Alícia Romero, posa èmfasi en el paper de les forces polítiques al Congrés amb les mirades sobre Junts, imprescindible per l'aprovació del text. Josep Maria Cruzet, diputat de la formació catalana, insisteix que demanaran un concert econòmic català.
5: Aquells que tenen crítiques o creuen que pot incorporar millores o pot canviar, doncs tindran aquest tràmit parlamentari per fer-ho. Els grups parlamentaris són ara els protagonistes de tot aquest camí.
6: Des de Junts per Catalunya hi plantejarem una esmena a la totalitat i esperem que els partits polítics catalans, els diputats d'Esquerra, dels Comuns i dels Socialistes, hi donin suport.
4: Des dels Comuns, el diputat Gerardo Pisarello reconeix que no és la proposta ideal, però demana pragmatisme.
7: És una legislatura que és prou complicada i no estem parlant de xifres menors, estem parlant de 4.700 milions d'euros i, per tant, fem una apel·lació a que cada força política presenti les seves iniciatives, però que tingui en compte que tenim una responsabilitat històrica.
4: El nou model augmenta el percentatge de recaptació dels principals impostos i introdueix canvis en els mecanismes d'anivellament i compensació. Si s'aprova, totes les regions rebran més recursos que amb el model actual. El govern preveu que el Congrés voti el text al desembre.
0: El jutge ha enviat a la presó els pares del nen desaparegut i trobat mort a casa seva a Santa Bàrbara, al Montsià. Els atribueix els delictes d'homicidi, abandonament de menors i també maltractament animal. La casa on han aparegut les restes sòcies del petit estava plena de brutícia i animals, alguns morts. A la parella se l'ha retirat la custòdia dels altres fills. Ara la pregunta és què es va fer malament per part de l'administració i si es podia haver evitat aquest desenllaç fatal. Judith Bertà.
8: Sota l'etiqueta de mal record guardaran a la memòria els 3.400 habitants de Santa Bàrbara aquesta setmana. El malson, tot i que ningú s'imaginava el punt àlgid al que arribaria, començava el diumenge passat. Un grup especialitzat entrava a la casa del carrer Major, a escassos 50 metres de l'Ajuntament, d'on treien una trentena de gossos morts o malnodrits. Aleshores, només la policia sabia el que buscava. Un nadó de 18 mesos, el Nissan. L'avi pater els havia explicat que la seva mare li havia dit que era mort a la casa. Ni l'avi ni gairebé ningú al poble coneixia el Nissan.
9: El xiquet, que no l'ha vist mai ningú, més que el dia que van penjar la foto de l'Ajuntament, perquè era el primer nadó de l'any que va néixer.
8: Dimecres, la Policia Nacional deté els pares a València. El jutge d'Amposta els interroga i ordena als Mossos que els portin a la Casa dels Horrors, d'on encara aquest divendres, 5 dies després, es treia brutícia. I allà es troben les restes del petit. Ara, la instrucció judicial haurà de determinar si les administracions tenen alguna responsabilitat en la mort del nen. Al poble tothom sabia de les males condicions d'insalubritat en què vivia ell i les seves 3 germanes. L'Ajuntament es defensa i recorda que els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià havien obert expedients a la família. Josep Lluís Gimeno és l'alcalde.
10: Des de l'Ajuntament teníem diferents actuacions sobre damunt d'aquesta família i sobre damunt d'aquest domicili. Tota aquesta informació la vam molt enriquirit, l'hem depositat a l'ens que l'ha demanat i és una informació que ha quedat dintre de lo que seria la investigació.
8: I encara avui, a la porta de la casa, flors i espelmes en memòria del petit Nissan.
0: Gràcies, Judit. D'altra banda, ha quedat en llibertat la mare del nadó trobat mort dimecres en un edifici del barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. La dona té 33 anys. Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la mort i el jutge ha decretat mesures cautelars. I al Segrià han detingut un home de 42 anys per apallissar la seva parella. La dona és ingressada a la UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però no estem per la seva vida. Els fets van passar ahir a Aitona. Suport de Catalunya a Ucraïna. El president de la Generalitat i l'alcalde de Barcelona han visitat aquesta setmana el país en plena ofensiva bèl·lica i n'han estat testimonis. Ahir a la tarda van sentir de prop els atacs russos amb drons quan visitaven un hospital. Salvador Illa, president de la Generalitat.
11: Efectivament, hem hagut d'interrompre la visita perquè hi ha hagut bombardejos que han afectat instal·lacions de la Guàrdia de Fronteres i crec que Catalunya ha de tenir molt clar que Ucraïna s'estan defensant ells i ens estan defensant a nosaltres i que el mínim que podem fer és seguim aquest esforç de cooperació, amb aquesta feina de cooperació.
0: Catalunya i Barcelona han renovat aquest compromís d'ajuda als ucraïnesos i li han comunicat personalment al president Zelensky en una trobada dijous del president Illa, el primer president autonòmic que es reuneix amb el president ucraïnès i de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Catalunya vol enviar més ajut en matèria d'energia i de salut de cara a l'hivern i ha formalitzat l'aportació de 800.000 euros a l'Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació d'Assumptes Humanitaris. Així mateix, la Generalitat dona suport a l'entrada d'Ucraïna a la Unió Europea com la millor eina per garantir la seguretat del país i de tot el continent europeu. Sor Lucía Caram porta desenes d'expedicions amb ajuda humanitària a Ucraïna, l'última aquesta setmana, tot coincidint amb el viatge de l'alcalde de Barcelona i el president de la Generalitat. Sor Lucía és testimoni de la situació a Ucraïna. Què és el que ha vist en aquest últim viatge?
12: Bueno, jo crec que aquest viatge ens ha tocat conjuntament precisament amb el president. Quan estaven entrant a l'hospital de la Guàrdia de Frontera vam sentir una explosió molt forta i bueno, vam entrar ràpid a l'hospital i vam haver de fer una visita ràpida que va acabar quan ens van dir que començarien a portar ferits perquè l'explosió havia sigut i havia tingut el seu impacte en un centre de la Guàrdia de Frontera i molt a prop. Per tant, la visita va acabar de forma sobtada. Bueno, això és el que estan vivint cada dia els ucranians i que a Kiev cada cop és més evident. Jo vaig estar la setmana passada, vam sortir un dia abans pels riscos que hi havia, però ara les alarmes estan pràcticament tot el dia i hi ha una intenció deliberada per part de Rússia d'atacar els centres d'abasteciment d'aliment, els laboratoris, els centres sanitaris, les escoles i la població civil, el tema dels drons que estan perseguint a la població civil i que estan vol buidar en aquest moment Kiev de la gent i les està posant una mica contra les cordes, però també m'he estat amb l'alcalde de Kharkiv i li vaig preguntar si davant la quantitat d'atacs que hi havia de dia i de nit en Kiev, ells havien sentit que havia disminuït en Kharkiv i diuen que no, que Rússia està fabricant molts armaments i que tenen capacitat per atacar Kiev i per atacar tot el país com ho estan fent. Però és que el problema és que abans hi havia antimissils i en aquest moment pràcticament és zero el que hi ha. Tot el que entra explota.
0: En les últimes setmanes estem veient que s'agreugen els atacs, que la guerra s'està perpetuant. En quin punt veu ara mateix el conflicte?
12: Jo crec que encara estem en una escalada molt, molt greu, perquè el que en Kiev no havia passat el que està passant ara. Entonces, la lluita no és només en el Donbass i en la primera línia, sinó ara la lluita és en tot el país. Vol un desgast en tot el país. Per tant, ara és una guerra sin quartel, com deia, no hi ha un lloc que sigui previsible. Per altra banda, hi ha un tipus de missils que no es detecten i, per tant, abans, quan ens sonava una alarma, tenies 10 minuts per baixar al búnquer. Ara són les explosions les que t'estan avisant moltes vegades. Per tant, ara se respira la guerra d'una manera molt més evident que fa 2 setmanes. I estem en una escalada que, de fet, jo tenia que venir en tren i la Guàrdia de Frontera em van dir que de cap manera i em van venir a buscar a la frontera perquè diuen que els trens no són segurs, no? Per tant, pues la gent para el tren, els fan baixar i arriben amb 2, 3, 5 hores de retras, perquè quan veuen que hi ha una amenaça o quan són atacats, la xarxa ferroviària està molt, molt afectada.
0: En aquestes circumstàncies, una sortida negociada de la guerra la veu possible?
12: Malauradament no. Putin no vol negociar. Per tant, la solució és difícil, hauria de ser una solució pactada en la que, però Rússia no vol negociar i evidentment Ucraïna no sap que no pot confiar absolutament en la paraula de Putin, que el que està manifestant és un odi molt cada cop més gran i el que està fent, a més, és claríssim que està intentant també d'alguna manera dinamitar el que està passant i no tinc cap mena de dubte el que està passant també a Ceuta, sense dubte és un atac a Europa. Putin no perdona que s'esté donant suport a Ucraïna i farà tot el possible per rebentar Europa i per debilitar-la el més que pugui. Tinc cada cop més la certesa de que els ucranians estan defensant les fronteres d'Europa. I cada cop estic més convençuda, quan estic a Polònia, que la gent de Polònia veuen la guerra molt a prop i quan sortim per les carreteres, que abans no hi havia frontera, ara hi ha frontera entre França i Alemanya i entre Alemanya i Polònia. A la carretera abans no hi havia i ara en aquest moment hi ha. Quan es preguntes per què, diuen com que per què? Perquè tenim una guerra a les portes. Uh-huh. Bueno, pues no es tracta de viure amb por, però sí es tracta d'estar preparats perquè la bogeria dels que estan manant en el món, pues no sabem què és el que ens pot portar. No? I està Putin, que no està enfrontat de cap manera amb Donald Trump i que són els seus negocis el que realment està important en aquest moment. Hem vist amb el president molts joves mutilats i bueno, pues és el preu que està pagant aquesta gent que està posant el seu cos defensant les fronteres del seu país, però defensant les fronteres d'Europa, sense dubte.
0: Sor Lucía Garam, una de les activistes destacades en l'ajuda a Ucraïna. Moltes gràcies. Cuida't.
12: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: Barcelona es converteix aquest cap de setmana en capital europea de la pneumologia en acollir el Congrés de la Societat Europea que crida l'atenció sobre la necessitat de respirar un aire més net. Joaquín Calvente.
13: L'exposició contínua de l'aire contaminat genera un major risc de desenvolupar malalties pulmonars cròniques, com ara l'asma o l'EPOC, la malaltia pulmonar obstructiva crònica. En aquests pacients, tan sols una exposició puntual a un pic de contaminació pot desencadenar una crisi. Però els efectes de la contaminació ambiental van més enllà dels pulmons, perquè allò que inhalem s'absorbeix i va a la resta de l'organisme. Marc Miravitlles, pneumòleg de l'Hospital Vall d'Hebron i president electe de la Societat Europea Respiratòria.
14: També s'ha vist que infants que estan en escoles en zones molt contaminades poden tenir un índex de desenvolupament intel·lectual inferior a infants que estan en ambients en el que es respira un aire més pur.
13: El tabac continua sent el principal enemic dels pulmons i la millor imatge dels vapejadors és un parany.
14: És un error per molts motius. És un error perquè hi ha gent que no per el fet de vapejar deixa de fumar, sinó que utilitzen els dos. E inclús els que només utilitzen vapejadors estan inhalant substàncies que no són biològiques, no són normals, són tòxiques.
13: Les noves tecnologies, com ara la intel·ligència artificial, poden ajudar a fer cribratges, en analitzar proves més ràpid, això sí, sempre sota supervisió mèdica. I en vista a la tardor i amb l'inici de la temporada de malalties respiratòries com la grip, el doctor defensa les vacunes com un mecanisme fonamental, tant en persones sanes com en persones que ja tenen una malaltia respiratòria crònica per tal d'evitar el seu empitjorament.
0: Avui, 5 de setembre, és el dia de la vaqueta marina, un dofí petit en vies d'extinció. Fa 30 anys n'hi havia 570 exemplars, avui menys d'una desena. N'hem parlat amb Marc Aquino, biòleg marí especialitzat en la recuperació d'aquesta espècie en aigües del Golf de Califòrnia, a Mèxic.
15: Una vaqueta marina és el mamífer marí més amenaçat del món. Bueno, una vaqueta és un de la família dels dofins petits, és endèmica de l'alt golf de Baixa Califòrnia. Això vol dir que no es troba a cap altre lloc del món. Però l'amenaça principal d'aquest cetaci és la pesca. La pesca amb xarxes, tant il·legal com legal. No? Aquestes xarxes són tan fines, en aquest cas, que no poden distingir-la, no poden veure-la bé i queden emmallades i moren ofegades. És una zona, diguéssim, pobra, no hi ha desenvolupament allà. O sigui, tot el que tenen la gent és bàsicament la pesca. Llavors és molt, molt difícil de solucionar. Sí que hi ha una zona que és la zona de tolerància zero, especialment dissenyada per a la vaqueta marina. El que passa, que bueno, aquí servidor ha pogut comprovar que si ve un cop a dins és molt difícil que hi siguin perquè està molt controlada la zona, amb radars, hi ha vigilància. El tema és que es posen a pescar immediatament a les vores d'aquesta zona, no? En aquests entorns que a més són tan particulars, són llocs molt petits, molt tancats, amb una problemàtica molt forta, en aquest cas una presència molt, molt gran de la influència del narco, no? Doncs ara es va decidir justament actuar amb la gent local, amb un grup de voluntaris que se'ls hi paga i se'ls forma i també parlar amb les cooperatives de pescadors, etc., per intentar buscar arts alternatives, com a mínim en aquelles zones, com el palangros, el palangre que s'utilitza aquí. El 1997 hi havia uns 567 individus, el 2008 ja n'hi havia quasi la meitat o menys de la meitat, 245 aproximadament, i actualment hem anat reduint-nos i estem entre 6-8 individus. Una femella, per exemple, que és anomenada Frida, se l'ha vist 2 anys consecutius amb una cria i l'any següent inclús amb una altra. Vull dir, tenen opció, però clar, els hem de donar aquest espai segur.
0: El Teatre Català desembarca a partir d'avui a Xangai amb 3 produccions que han estat un èxit a Catalunya. Tu em vas prometre una història d'amor, l'alegria que passa i Tauma. Es representaran a la capital cultural xinesa durant aquest mes de setembre. Les 2 primeres ho faran en català amb sobretítols en xinès. Una gran oportunitat per al Teatre Català, segons Anna Rosa Sisquella, de Degoll de Gom.
16: Que de Goll de Gom acabi a la Xina és un somni que mai hagués pogut pensar que passaria, perquè a més és un espectacle que ja estava tancat, però unes noies xines es van enamorar a través del vídeo de l'espectacle, jo no m'ho creia i hem acabat anant allà. Jo crec que és molt important que es faci en català, és un rossinyol, no oblidem que és rossinyol en català. Espero que, si funciona bé i tal, obri portes a més gent.
0: I la Sala Fènix de Barcelona aixeca el teló del curs teatral amb una adaptació de l'Estanquera de Vallecas a càrrec de la companyia Pecado Tarambana. Un total d'11 espectacles conformen la nova temporada d'aquest espai escènic de petit format ubicat al barri del Raval. Marta Orquín.
17: L'Estanquera del Raval adapta l'obra del dramaturg José Luis Alonso de Santos, l'Estanquera de Vallecas, inspirada en l'atracament real a un estanc al Madrid obrer i marginal dels anys 80 que Eloy de la Iglesia va portar al cinema.
18: ¡Manos arriba, te traigo!
17: Pecado Tarambana, companyia resident de la sala, inaugura la temporada amb una versió que connecta amb la realitat barcelonina, segons Felipe Cabezas, codirector de la Fènix.
18: Feta en clau del Raval de Barcelona, i que és de creació contemporània pròpia i és una adaptació pel segle XXI.
17: Aquest teatre de proximitat de 45 localitats programarà durant el curs 11 espectacles que parlen d'identitat, feminismes, memòria històrica, racisme, salut mental, precarietat o vincles familiars, amb propostes com Carne quemada, de Joaquín Daniel, Manual para follarse a un macho con vagina, dels valencians Colectivo Cràter, La dona sense cor, de Josep Julián i la companyia La Newton, sobre la violència familiar, o Monroe ha de morir, d'Àngels López, que parla de Marilyn Monroe amb una mirada feminista i actual. Una temporada diversa, plural i contemporània que batega des del Raval.
18: Hem volgut parlar aquest any des del Raval. És mirar el món, mirar Barcelona, però des del Raval, i les idees que surten d'aquí, com entenem el món, però sempre des d'una mirada rabalera, rabalenca i local.
17: 6.000 espectadors van passar la temporada passada per aquesta sala del Raval, que continua amb els cicles Memòria Històrica i Pont Aeri, que portarà companyies de Suïssa, Xile, Itàlia o Andalusia.
0: I arriba el temps dels esports. Esport en directe, Jorge Agüero, bona tarda.
19: Què tal, Olga? Molt bona tarda. A casa nostra, al Palau Blaugrana, tenim activitat. Es disputa aquest cap de setmana la Supercopa d'Espanya de futbol sala amb el Barça entre els quatre equips. Tenim en directe la primera semifinal entre el Pozo Murcia i Palma Futsal, Denis Clusa.
20: Roda la pilota ja aquí al Palau Blaugrana des de fa aproximadament 20 minuts. Primera semifinal, com deies, entre el Pozo Murcia i Palma Futsal, guanyant de moment els mallorquins 1-3. Gols de Diego Nunes, David Peña i Deibau, ha marcat pel Pozo Murcia Marcel.
19: Gràcies, Dani. Després farem 5 cèntims de la prèvia del partit del Barça, la semifinal que disputa contra Jaén. A la ciutat esportiva, Dani Jarque, a les Acaballes, el primer duel català d'aquesta Lliga F que ens arriba en la segona jornada. Des de les 12 del migdia juguen l'Espanyol i el Badalona Women. Ara mateix, amb el temps afegit, estan empatant a 0 l'Espanyol, com dic, i el Badalona Women, i no en directe, però recent finalitzada la derrota de la selecció espanyola femenina de bàsquet al Mundial d'Alemanya. 82-73 han caigut fa poca estona contra Mali, tot després del partidàs d'ahir contra les anfitriones Alemanya, amb una victòria de 30 punts, amb la qual l'equip de Miguel Méndez va encetar aquest campionat. Dilluns, contra el Japó, les nostres es jugaran el pas directe als quarts de final en la darrera jornada de la fase de grups. Sí, perquè no s'ha entrenat amb la resta dels seus companys en la darrera sessió abans del partit de demà a Mestalla. Per sort, es tracta només d'una mesura de prevenció. Instal·lacions del Futbol Club Barcelona, Sant Joan Despí. Germà García, què li ha passat al geni de la Rocafonda?
21: Què tal, Jorge? Bona tarda. Doncs res, no sembla que sigui res important, almenys així ho ha dit i l'escoltarem també Hansi Flick. Simplement s'ha quedat en el gimnàs, no ha fet treball amb la resta del grup perquè va rebre un cop, tenia dolor i per tant han considerat que el més oportú seria quedar-se en el gimnàs i no estar amb el grup. Malgrat tot, ha dit Hansi Flick que viatjarà aquesta tarda cap a València, no està descartat de cara al partit de demà, fins i tot no està descartat ni per ser titular. Anem a escoltar a Hansi Flick quan li preguntàvem per què havia estat baixa de l'entrenament Lamine Yamal. Escoltem Flick.
22: He trained separately and everything was good.
23: S'ha entrenat a banda i està bé, pel que viatjarà i ja veurem. Va patir un cop que li va fer mal, però m'ha dit que està bé i considerem que era millor que s'entrenés a part. Després de

0: amb el Barça Atlètic, i en quant a veure si demà serà titular o no Lamine Yamal, si no jugués Lamine Yamal com a titular, seria Adeyemi qui ocuparia aquesta banda dreta, mentre que Gordon jugaria per la banda esquerra. Recordo que aquest partit, València-Barça, demà a Mestalla, començarà a 4:45 de la tarda.
1: Això serà demà, efectivament, primera oportunitat d'obrir la primera diferència amb l'etern rival, el Real Madrid, que a nit, recordem, va patir la primera ensopegada del curs. 1-0 va caure derrotat al camp del Betis amb el gol de Troy Parrott. José Mourinho, després del partit, va elogiar el joc dels seus. Li va retraure al Betis la sort que havia tingut, tot i el seu plantejament, i va carregar contra els jugadors verdiblancs.
2: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
1: L'Espanyol juga demà a les 9 de la nit, rep el Sevilla a l'RCD Stadium, on aquesta tarda sentirem Manolo González a les 5. Manolo González, que recuperarà per aquest partit el seu capità i central Lele Cabrera després de la sanció de 3 partits. I per explicar-ho tot en primera, avui només 3 partits, a 4:45 de la tarda, Athletic Club Atlético de Madrid, a 6:45 Rayo Vallecano Racing de Santander, i a les 9 Villarreal, Villarreal Deportivo de la Coruña, tot com sempre és el que volia dir, Olga, al Tablero Deportivo de Radio Nacional d'Espanya.
3: I a segona divisió avui el que juga és el Girona.
1: Sí, d'aquí a poca estona, de fet, a 4:45 de la tarda al Molinón, la casa de l'Sporting de Gijón. Josep Guardiola.
4: Després de la voltada victòria del passat cap de setmana davant de la Unió Deportiva Les Palmes i d'haver sumat un triomf, un empat i una derrota en les 3 primeres jornades, al Girona se li presenta avui una bona oportunitat per saber realment quin equip vol ser al llarg del campionat. I no hi ha millor escenari que el camp de l'Sporting. Abans de començar aquesta jornada, un dels 3 líders de la categoria, per ser equip que encara no sap què és que li marquin un gol. Pel que fa a l'11 inicial, tot indica que podria ser el mateix que la setmana passada va golejar Les Palmes. Va funcionar i difícilment Quique Álvarez tocarà res. El partit a 4:45 de la tarda, xiulat per Salvador Lax. Serà la primera vegada que l'àrbitre xiuli el Girona.
1: Gràcies, Josep. El Sabadell, recordem, juga el seu partit d'aquesta tercera jornada el proper dilluns. Rep el Córdoba a la Nova Creu Alta. Avui en el grup 2 de Primera Federació i en clau catalana tenim un Sant Andreu Àguiles a 6:45 de la tarda i poca estona després Cartagena Nàstic a partir de 6:45. En la Lliga F, el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Woman, que el teníem a les acaballes, doncs ha patit una novetat. Ha marcat el Badalona Woman. Maria Llompart ha fet el gol a l'afegit. De fet, estem ja 6 minuts per sobre del minut 90. De moment, la victòria que s'aniria cap a Badalona, com dic, 0-1. A 9:15 de la nit, el Barça jugarà a la Ciutat Esportiva del Sevilla, un Barça que, per cert, després de conèixer ahir els rivals a la fase de grups de la Champions League Women, sap també que encetarà el camí per la nova corona el 23 de setembre al Johan Cruyff contra el París Futbol Club. Jugarà també la darrera jornada, 16 de desembre, al el camp del Bayern de Múnich.
3: I tornem al Palau Blaugrana, Jorge?
1: Sí, perquè com hem dit a l'inici d'aquest bloc d'esports, s'està disputant aquest cap de setmana la Supercopa d'Espanya de futbol sala. Anem a tornar a situar com està el partit entre el Pozo i Palma Futsal, primera semi, i també, Dani, que ens podem esperar aquesta tarda de la semi entre Barça i Jaén.
5: Doncs mira, justament acaba de marcar el Pozo Murcia, que retalla distàncies perquè guanyava 1-3 Palma Futsal. Com diem, queden 4 minuts i mig per acabar la primera part. Marca el Pozo, Pozo 2, Palma Futsal 3. Això pel que fa a aquest partit. El Barça jugarà a partir de 4:45 de la tarda, un Barça que busca aconseguir el seu segon títol d'aquest estiu després de la Copa Catalunya que es va portar la setmana passada. Arriba aquesta primera competició nacional que disputa més aquí a casa. El rival serà a la semifinal un Jaén que ja va aconseguir eliminar en 2 ocasions.
1: Queda dit, Dani, moltes gràcies. Aquesta tarda el duel entre Barça i Jaén, la segona semi de la Supercopa d'Espanya de futbol sala.
3: Adéu, Jorge.
1: Fins ara.
6: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. 14 horas fin de semana. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch.
7: Lo último sobre la crisis migratoria en Ceuta lo acabamos de confirmar. El gobierno asume el control del puerto marítimo para instalar allí un espacio que albergue a inmigrantes que siguen sin ubicación desde finales de julio. La orden la ha firmado esta mañana el ministro de Transportes, Óscar Puente, una decisión contraria a la votación de la directiva.